te gustan las chapas que vibran, te gustan que vibren, pa, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, te gusta, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, que vibren, ah, ah.